0: 5 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
0: Ràdio Capital. 25.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
1: Històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porto 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamós, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: Ara que ja coneixes Ràdio Capital, per què no ho expliques als teus amics?
3: Au, va, que t'ho agrairan.
2: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Is that all there is?
1: Uah, quina calor que fa.
2: Quina calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Bon dia, és dijous 25 de juny del 2026. Al Bons ha sortit el sol quan hi faltaven 2 minuts per un quart de set i estan ara a una temperatura de 22 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. I que el govern reserva 21 milions d'euros per millorar les carreteres del Baix Ter. I també que prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la platja gran de l'Estartit. A l'entrevista d'avui conversarem amb Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà, sobre alguns temes d'actualitat del municipi. I com cada dijous, toca parlar de cinema i sèries, amb l'Ignasi Herbat, qui ens porta sempre les novetats tant de la gran pantalla com també de les plataformes. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fer un cop d'ull als principals titulars aquest matí de dijous 25 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. Maria Alsina, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts.
1: La majoria dels avisos han estat relacionats amb incendis urbans, especialment focs de contenidors, en una nit marcada per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi.
0: Més de 3.200 estudiants han superat les proves d'accés a la universitat a les comarques gironines.
1: La nota mitjana dels exàmens ha estat de 6,428. La qualificació mitjana d'accés ha quedat en 7,099. L'expedient de batxillerat dels alumnes aprovats presenta una mitjana pròxima als 7,55 i la nota d'accés combina els resultats de batxillerat i els exàmens obligatoris.
0: Stop, macroparc eòlic marí, ha qualificat de barbaritat i desgavell l'aval de l'Estat a la plataforma d'assaig PlenCat que es projecta a Roses, Maria.
1: El portaveu de l'entitat, Jordi Pontjoan, recela que la decisió d'impacte ambiental sigui favorable quan un estudi alertava que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables. Pontjoan subratlla, però, que encara hi ha marge per aturar el PlenCat tant per via administrativa com judicial. D'altra banda, el director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Jordi Puigcorbé, detalla que la DIA inclou mesures exigents, però també assumibles, que reforcen l'objectiu del PlenCat, desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a casa nostra.
0: Berta Roura, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Les exportacions gironines cauen un 4,6% enguany per la davallada de les càrnies i de les farmacèutiques.
2: Les exportacions de les empreses gironines continuen a la baixa. A l'abril, les càrnies han reduït les vendes a l'exterior un 24% i les farmacèutiques més d'un 50%. Els aranzels de la Xina al port continuen afectant especialment el sector càrnic.

0: I seguim amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que el govern reserva 21 milions d'euros per millorar 3 carreteres del Baix Ter.
1: La Generalitat destinarà 21 milions d'euros al condicionament de les carreteres GI-633, 634 i 643 dins del nou Pla d'Infraestructures de Mobilitat. Tot i això, encara cal aclarir com s'integra aquesta inversió amb els prop de 50 milions d'euros anunciats al gener per modernitzar la xarxa viària del Baix Ter.
0: I prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la platja gran de l'Estartit, Maria.
2: La xifra manté el festival entre les grans cites musicals des de l'inici de l'estiu. L'organització valora de manera positiva la resposta del públic. L'edició anterior va assolir un rècord històric a moltes gràcies i aquest any el festival ha acabat consolidant el seu model i ha mantingut un volum elevat d'assistència.

0: l'Espai Cuixart estrena un cicle d'art, música i gastronomia per commemorar el centenari de Modest Cuixart, Berta.
1: L'Espai Cuixart de Palafrugell posarà en marxa aquest estiu el cicle Accent Cuixart, una proposta que combinarà arts visuals, música en directe i gastronomia. El programa inclou 9 vetllades entre finals de juny i finals d'agost per celebrar el centenari del pintor Modest Cuixart.
0: I el cicle El Pati de Can Gil donarà el tret de sortida de la seva 8a edició el pròxim 26 de juny, és a dir, demà mateix.
2: La proposta combina poesia i música al Parc Amagat de Matajudai, que la iniciativa impulsada per l'editorial empordanesa Edicions Tremendes s'ha consolidat com una cita cultural singular al Baix Empordà.
0: I Foto Torroella commemora aquest 2026 els 25 anys de la seva activitat expositiva amb una exposició col·lectiva a la Capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí i la publicació d'un llibret commemoratiu, Maria.
2: L'entitat fa balanç d'un quart de segle dedicat a la difusió de la fotografia i la promoció de nous creadors. En una entrevista al Supermatí, el membre de Foto Torroella, Vicent Rovira, ha recordat que les exposicions van començar l'any 2001 al claustre de l'antic hospital de Torroella. Després de la pandèmia, l'activitat es va traslladar al Museu de la Mediterrània, on continua actualment.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dijous aquí al Baix Empordà, uns titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu del Supermatí, però és que més enllà de casa nostra també passen coses.

I la notícia del dia ens arriba des de Veneçuela, on dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 sacsegen el país i deixen nombrosos morts i danys. Ja s'han confirmat 32 víctimes mortals i 700 ferits dels sismes, l'epicentre dels primers dels quals ha estat a 120 quilòmetres de Caracas. Així tot podria anar a molt més. I és que, segons la projecció del Servei Geològic dels Estats Units, els terratrèmols podrien deixar un balanç d'entre 10 i 100.000 morts. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que es tracta d'una veritable tragèdia i ha declarat l'estat d'emergència. Els terratrèmols han deixat una escena desoladora, sobretot a la zona costanera de La Guaira, amb nombrosos edificis esfondrats. Pedro Sánchez acusa la dreta d'intentar donar una imatge de corrupció generalitzada que no existeix. Feijóo acusa el govern espanyol de corrupte sense el presumpte. Nogueres demana a Sánchez que s'aparti i Rufián qüestiona si el cap de l'executiu estava al cas de les activitats corruptes d'Avalos. La UDF acusa Zapatero de tràfic d'influències il·lícit a Bolívia a favor d'un grup peruà. L'entorn de l'expresident del govern espanyol diu que va ser una consultoria del tot legal, mentre el PSOE qualifica d'escàndol majúscul que s'hagin fet públiques les agendes i les converses privades de Zapatero que no tenen res a veure amb el cas. França viu el dia més calorós mai registrat i el Regne Unit tanca escoles. A París es tanca la Torre Eiffel i es redueix l'horari del Louvre i el Mont Saint-Michel. Es desaconsellen les visites en previsió d'arribar als 40 graus a la capital francesa. I els bombers van donar ahir migdia per estabilitzar l'incendi de Sant Quirze Safaja, que va obligar a confinar la població durant unes hores, un confinament que també es va aixecar ahir mateix. El foc va obligar a confinar unes 600 persones durant gairebé 5 hores i va cremar unes 16 hectàrees de vegetació. I en clau esportiva, el Barça no pot seguir el ritme del València de Pedro Martínez, platòric campió de l'ACB 9 anys després. Un final amarg de la segona etapa de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, i és que Willy Hernán Gómez, la Provítola, Vesely i també probablement el capità Tomas Satoranski també s'han acomiadat del Palau. Són les 8 i 9 minuts aquest matí de dijous 25 de juny del 2026 aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Fem un cop d'ullada a la previsió del temps.

0: és que avui la notícia en clau meteorològica és que ja no estem en onada de calor, però encara sí, hi haurà temperatures molt elevades. Després d'unes nits tropicals de mal dormir, la matinada d'avui ja ha estat una mica més fresca, especialment a l'interior, on les mínimes han baixat fins als 18 graus. A la costa s'ha quedat fregant els 20, però la diferència es notarà molt a les hores centrals del dia. Durant el matí el sol continuarà sent el protagonista, però ja no vindrà acompanyat d'aquella massa d'aire saharià tan pesat. Notareu també una atmosfera molt més neta i agradable. A la tarda, entrada d'aire més fresca en alçada, les temperatures màximes patiran una davallada notable d'entre 4 i 6 graus respecte a les de dimarts i també d'ahir. Es morem en valors plenament primaverals o d'inici d'estiu, el que vindria a ser aquest finals de mes de juny, amb màximes de 24 o 25 graus a la costa i, com a molt, 27 o 28 a l'interior. Això sí, en alguns punts podrien arribar als 30 graus o fins i tot superar-los. El vent serà el gran responsable d'aquest canvi de temps i de neteja d'ambient, que és el vent de component nord. A partir del migdia, la tramuntana començarà a bufar amb una mica de ganes a la meitat nord de la comarca, amb ratxes moderades que podrien arribar als 30 o 40 km per hora al voltant del Montgrí. I nosaltres, aquí al Supermeti, quan són gairebé les 8 i 11 minuts del matí, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe amb una entrevista. Avui amb l'alcalde de Bellcaire d'Empordà, Josep Molines, i també amb l'ampliació al bloc informatiu d'aquest programa dels titulars que us hem avançat fa una estoneta, i també per acabar aquest supermatí amb Ignasi Arbat, amb les principals novetats de sèries i pel·lícules d'aquesta setmana. Serà fins ara.
1: Supermatí. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel, i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.

0: Tal com us hem explicat al començament del programa, avui tenim a l'entrevista del supermatí Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà, per parlar una mica de l'actualitat del municipi, que té alguns temes d'importància a tractar. Abans de res, alcalde, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: No sé com va anar la revetlla a Sant Joan.
1: Doncs mira, va anar bé. En el nostre cas, la revetlla la fem molt senzilleta. Rebem des de fa 5 o 6 anys la flama del Canigó, deixem una rebuda, que ens permet després fer l'encesa de la foguera, i totes les persones que venen a acompanyar aquest petit acte doncs tenen una mica de copa i cava per fer una mica de revetlla, més una mica d'acompanyament musical, i tot això es fa allà a la pista esportiva, que com que hi ha local social, doncs després poden prendre alguna cosa. Molt senzill.
0: Fins fa no molts anys, Sant Joan era com l'inici de l'estiu, també de la temporada estival. Ja fa uns quants anys que la temporada d'estiu s'allarga més enllà dels mesos purament d'estiu. El Baix Empordà és una comarca molt turística, sobretot els pobles dels municipis de costa. Bellcaire d'Empordà, tot i quedar una mica més a l'interior, també rep alguna ramassa de turistes important durant l'estiu, o no es veu tant?
1: Sí, ho has explicat molt bé. Nosaltres aquí a Bellcaire d'Empordà no estem a la costa, però sí que som un poble de segona línia. De fet, estem a ben bé 5-6 quilòmetres de l'Escala i de les platges d'Empúries. Per tant, tot això fa que hi hagi una atracció important cap al nostre municipi. I ara, per exemple, en aquesta època, entre maig i juny, ja sobretot els caps de setmana, veiem un increment de persones que passen pel municipi. Les segones residències, que també en tenim unes quantes, veus que s'emplenen, més que pas a l'hivern. I sobretot després d'uns mesos de juliol, agost, setembre, sí que no et diria potser doblar el municipi, però gairebé. Passem d'uns 750 a 1.000, 1.100 persones diàriament aquí al poble. Vull dir que ho notem, la veritat, que molt.
0: Comentaves el cas de les segones residències. No sé si a partir de la pandèmia, en la implantació, diguem-ne, més generalitzada del teletreball, si també ha augmentat el cas de primeres residències, de noves primeres residències a Bellcaire, o no ho notem massa?
1: Sí que ho hem notat, ho hem notat força. És veritat que abans de pandèmia hi havia molta segona residència, d'això de només diumenges o dissabtes i diumenges, i arrel de la pandèmia, sobretot amb la implantació del teletreball, per exemple, hi ha moltes persones, que molts coneguts, que ara em diuen no, jo ara ja estic al poble 4 dies i em faig 3 a la ciutat, a Barcelona o d'on siguin. Vull dir que gairebé ara ja s'han assentat aquí al municipi, i això, la veritat, en aquest cas nosaltres n'estem contents, perquè al final el poble el que vol és que tingui vida, que hi hagi gent al dia a dia, pels comerços, que aquí a Bellcaire encara aguantem, per sort, hi ha forces comerços, ja tenim una mica de tot, local social, centre cívic, vull dir que necessitem gent no només al cap de setmana, sinó això, al dia a dia.
0: Vosaltres sou un micropoble, perquè no arribeu als 1.000 habitants com a municipi. Les reivindicacions constants d'aquests municipis com és Bellcaire d'Empordà, no sé si s'han traduït en accions o propostes concretes per part d'administracions superiors. No sé si us sentiu sovint el discurs des d'aquests municipis petits és que estan una mica abandonats per part de les administracions superiors, Generalitat, Diputacions, etc. Us sentiu una mica així?
1: Bé, potser la paraula abandonat potser no l'utilitzaria, perquè sí que és cert que quan truquem o quan demanes una cita o quan demanes ajuda, sí que t'atenen moltes vegades. El que passa que quan et demanen o et diuen això ho has de fer d'aquesta manera, això ho has de fer d'aquesta altra, potser ens trobem que no tenim els recursos, no? Per exemple, ostres, doncs fer això, redacta aquest projecte. I clar, en el nostre cas, per exemple, no tenim un tècnic, un arquitecte cada dia a l'Ajuntament, no? Tenim un arquitecte que ens ve 3-4 hores a la setmana, que ja té les feines del dia a dia normal i corrent que es troba en el municipi, o necessitem alguna cosa jurídica, no tenim advocat. En el nostre cas ara també tenim el problema de que ens hem quedat sense secretari. Doncs no, el gran problema de molts ajuntaments petits, que hi ha molt pocs secretaris i al final busquen llocs més grans, no, els secretaris, que potser estan econòmicament més ben pagats o bueno, busquen un objectiu de població d'això, de 15-20.000 habitants, pel motiu que sigui, i aquí doncs ens trobem aquests problemes, no? Sobretot problemes de burocràtics, que dic jo, de paperassa, de que no és el mateix tractar un Torroella o l'Escala, un Girona, no? Aquestes viles o ciutats, que pas, com bé has comentat, els micropobles, que som els que som. L'alcalde, per exemple, en el nostre cas, jo sóc mestre, no em dedico a estar aquí a l'Ajuntament a les 24 hores del dia. Bueno, realment no són 24-7, però ara mateix, mira, avui mateix sóc a l'escola aquest matí, si, algú, si he d'atendre algú directament no ho podré fer fins al migdia. No? Vull dir que és complicat, a vegades.
0: En els últims mesos o setmanes hem vist com la Generalitat ha aprovat iniciatives per, entre altres, crear habitatge a municipis rurals i també per rehabilitar habitatges rurals ja existents. No sé si aquesta podria ser l'inici d'una de les solucions, problemes que podeu tenir també d'habitatge aquí a municipis com és Bellcaire d'Empordà.
1: Sí, estem contents que la Generalitat es posi a mirar aquests temes, sobretot urbanístics, perquè és veritat que tenim un greu problema amb l'habitatge. De fet, aquí a Bellcaire, per posar el nostre exemple, veiem com el jovent, que en tenim molt, no es pot quedar, no? O no pot assumir o no pot adquirir un habitatge o no pot pagar una segona residència, bueno, una casa que estigui en ruïna perquè després no pot pagar la rehabilitació. Vull dir, ara ens hem d'estudiar bé aquestes noves normes que estan traient perquè, de veritat, no ens els hem acabat de mirar encara, però sé que ens ajudaran, ens hem de mirar bé i espero i desitjo que en el nou cas de Bellcaire ho puguem veure reflectit en els propers anys. De fet, aquí també tenim un petit problema amb el POUM, que tenim un POUM propi, ja redactat del 2005-2006, però que és del moment de la bombolla immobiliària i, clar, ara tampoc no et venen aquí els grans constructors i et fan tota una superurbanització perquè els preus del maó, de tot, no? De la construcció varien dia a dia, no? Allò que diem, d'aquí 3 mesos els preus hauran pujat molt, no? Uh-huh. Llavors, els costa fer una inversió de clavegram, enllumenats, de les cases, i potser veuen més benefici en fer edificis i pisos, que aquí a Bellcaire, per exemple, la veritat no per seguir la línia de poble no és una línia que volem seguir, sinó que volem seguir habitatges, no habitatges grans de 400 metres quadrats, sinó habitatges, unes casetes, perquè això, perquè el jovent i la gent d'aquí doncs s'hi pugui adquirir i s'hi pugui quedar a viure al poble.
0: Parlem ara d'un dels temes d'actualitat d'aquí del municipi, que són les escombraries, la gestió de residus, i és que en aquestes últimes setmanes hem rebut les queixes d'alguns autònoms que treballen i viuen a Bellcaire d'Empordà, però que no tenen un local establert com a tal, sinó que treballen des de casa com a autònom. I que aquests autònoms s'han sorprès en veure que la seva taxa d'escombraries a pagar és de 250 euros per persona, per autònom en aquest cas, tot i no tenir això un local com a tal i no generar residus més enllà dels propis de la seva residència habitual. No sé què ens pots explicar, quina és la problemàtica aquí, si s'ha posat en contacte també amb l'Ajuntament, què va fer l'Ajuntament en aquest cas, si es pot reduir aquesta taxa d'escombraries a autònoms, com està també la futura implantació de les zones d'àrees tancades al municipi?
1: Sí, és fàcil d'explicar. En aquest cas, primer, partim de la base que aquí a Bellcaire, des de fa molts i molts i molts anys, no s'han tocat taxes de cap tipus, ni IBI, ni escombraries. Vull dir, venim de molts anys que realment no s'han pujat impostos, que això seria l'ideal per tothom, no? Que no es pugin mai els impostos, però en aquest cas, en el cas de la recollida d'escombraries, el que ens ha passat, no només a Bellcaire, sinó arreu de Catalunya, és que ha entrat una llei europea, que evidentment va a Europa, després va a l'Estat, després va a l'Estat a la Generalitat, i la Generalitat t'ho transmet a tu, no? I aquesta llei què indica? Indica que s'ha d'equiparar el cost del servei de recollida a les taxes dels veïns. En el cas de Bellcaire, què ens ha passat? Feia tant de temps que no es pujaven els impostos, que evidentment estaven molt baixes, la taxa, ¿vale? Però llavors, a més, l'Ajuntament, i jo t'ho puc dir per experiència pròpia, perquè porto 7 anys a l'Ajuntament, 4 com a regidor i ara 3 aquí a l'alcaldia, que l'Ajuntament destinava uns diners a intentar no pujar les taxes a la gent, no? Per tant, per exemple, posàvem 20.000 euros que ho repartim entre els veïns per no pujar aquest servei, no? Què ha passat? Que ara estem obligats a que no, que és el que ens diu aquesta llei. Llavors, en previsió d'això, nosaltres ja fa 2 anys vam fer una molt petita pujada d'un, crec que va ser un 12% de la taxa, ¿vale? I la previsió era fer 12% aquell any i un més o menys un 30% ara, ¿vale? Que és més o menys els càlculs que havíem fet. Però el que diem, no? La inflació, el cost del preu del quilo, de la tonelada de residus s'ha incrementat moltíssim, però moltíssim és, poder 1.000%, moltíssim. Què passa? Que aquests càlculs han hagut de ser una mica per sobre, llavors, evidentment, això, la taxa de recollida ha sigut una mica més alta. Llavors, evidentment, això, la taxa de recollida

0: Vam adonar que n'hi havia uns quants que pagaven, que ja els tenia, els típics que ja coneixes, no? Els que tenen botiga a baix de la casa, i ja els veus, i aquests ja pagaven una taxa. Val? Però n'hi havia moltíssims que no. Llavors hi va haver gent, que potser són aquests que s'han queixat, que durant molts anys poc es van queixar pas, no? Perquè pagaven zero. No? Si haguessin anat a altres poblacions, faria anys i anys que pagarien, no? Un impost. Aquí, evidentment, hauríem d'entrar a revisar si, per exemple, una gestoria genera el mateix residu que un altre tipus de negoci, no? Aquí és on haurem de filar prim, ara en un futur, que evidentment nosaltres com a municipi petit primer hem fet una taxa intermitja, val? Ni la més alta ni la més baixa, i ara potser en els següents anys intentarem discernir, no? Aquestes taxes. En aquest cas, la pregunta que m'has fet, no? Pujarà, baixarà? Doncs en funció del negoci. Que això ens hem fixat que hi ha municipis més grans, amb més recursos, que ho discerneixen, no? No és el mateix un que té una peluqueria amb el que té una gestoria, o el que té una farmàcia, no? O el que té una... No? Depèn del tipus de comerç o d'ús o de feina que estiguis fent de manera... O un paleta, no? Mm-hmm. Un paleta que vagi a fer el magatzem. No genera el mateix residu. L'ideal seria que poguéssim pesar els quilos que treu cada persona de casa, però això és impossible. No tenim els recursos per fer-ho i per això es fa una taxa igualitària, en aquest cas, per tothom. Val? Llavors, què volia afegir? En el cas d'aquí Bellcaire, sí que aquest increment de la taxa penja del Consell Comarcal, de la licitació del servei de recollida, i en el nostre cas comportarà doncs, l'implementació de les àrees tancades, que les àrees tancades són petites mini-deixalleries, perquè ens entenguem, no? Igual que ara tenim els contenidors a diferents zones del poble i pots anar a tirar les escombraries fent tu com a persona la separació del plàstic, el paper, el vidre i tot, en qualsevol hora doncs serà el mateix, val? Però afegirem algun contenidor més, o sigui, es canviarà tot, s'afegeix algun contenidor tipus sociosanitari o un altre, i tindràs una targeta que t'identificarà com a veí, val? Llavors tu com a veí, o com a persona que té un negoci petit a l'habitatge, podràs anar a tirar en qualsevol hora el que tu necessitis tirar, i això estarà videovigilat. Vale, amb càmeres de vigilància i t'has d'identificar, perquè ens trobem aquí a Bellcaire, jo m'agradaria doncs, fer una petita crítica en aquest cas, que hi ha municipis propers que tenen el porta a porta, que llavors trobem gent de l'altre municipi que ve carregat amb el cotxe i escombraries i tot, i venen aquí a Bellcaire tirant-ho, perquè ara no, perquè no volen fer el porta a porta, perquè no els hi va bé el dilluns tirar l'orgànic, o, no? Això ens ho trobem. Uh-huh. Val? Llavors, en principi, cada municipi se n'ha d'ocupar de les seves coses. Val? Llavors, en el nostre cas, serà les àrees tancades i aquesta licitació és per 10 anys. Per tant, durant aquests 10 anys, el preu i el cost ja està licitat. Per tant, no te'l poden pujar. Per tant, el preu ha de ser aquest durant 10 anys. Per tant, apel·lo al futur que durant 10 anys no s'ha de tocar la taxa per incrementar-la. És a dir, hauria de mantenir-se estable. Que això crec que és una bona notícia pel municipi.
1: Alcalde, ens hem quedat sense temps. Només li vull fer una ultimíssima pregunta. Es queda menys d'un any per les eleccions municipals. No sé si ja ha decidit si es tornarà a presentar com a alcaldable aquí a Bellcaire d'Empordà.
0: Val, bona pregunta. La veritat que no ho tenia del tot clar fa potser un any enrere, perquè l'alcaldia d'un poble petit sembla que no, però porta moltes coses. Has de ser una mica molt polivalent en tot i màxim proper, que això m'agrada molt ser-ho. També tens molta desconeixença, però en el meu cas, ja ho dic obertament, que sí, que em torno a presentar i, de fet, ja tinc un equip amb ganes i format, gent que continua del grup, la majoria de gent, i gent nova que incorporaré, que crec que poden ajudar-me o ajudar tot l'equip i el poble doncs, a buscar millores i a tenir doncs, un poble doncs, actualitzat i el màxim d'activitats possibles, i bé, buscar doncs això, que sigui un puntal aquí a la comarca.
1: Doncs Josep Molines, alcalde de Bellcaire d'Empordà i també futur alcaldable a les eleccions municipals del 2027, gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica l'actualitat d'un municipi petit com és Bellcaire, però també important, si més no, en una comarca tan àmplia com és el Baix Empordà. Alcalde, moltes gràcies i fins a propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat.
1: I nosaltres, quan passen 2 minuts de 2:15, ara sí, donem pas al bloc informatiu.

0: comencem aquest bloc informatiu, l'ampliació dels titulars que us explicàvem fa una estoneta, explicant-vos que la Revetlla de Sant Joan ha deixat un total de 44 actuacions dels bombers de la Generalitat al Baix Empordà entre les 8 del vespre de dilluns i les 8 del matí de dimarts. La majoria dels avisos han estat relacionats amb incendis urbans, especialment focs de contenidors, en una nit marcada per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendi. Maria Alzina.
1: Segons les dades facilitades pels bombers, els efectius també han intervingut en 12 incendis de vegetació a la comarca. El Baix Empordà s'ha situat entre les comarques gironines amb més serveis relacionats amb aquest tipus de focs durant la revetlla. A banda dels incendis de vegetació durant la nit, també s'han registrat diversos serveis relacionats amb els focs en habitatge i un incendi de vehicle a Sant Feliu de Guíxols. Les incidències no han provocat afectacions de gran magnitud i els serveis d'emergència han pogut controlar-les ràpidament. Pel que fa a la mobilitat, els bombers també han intervingut en 4 accidents de trànsit a la comarca durant la nit de Sant Joan. D'altra banda, la policia local de Castell d'Aro, Platjaro i S'Agaró ha fet una valoració positiva de la revetlla. El cos destaca que no s'han registrat incidents greus, tot i que s'han produït algunes baralles lleus i s'han tramitat una quarantena de denúncies per infraccions de l'ordenança de civisme. En un control de trànsit efectuat a primera hora del matí, els agents han denunciat a 7 conductors, 6 dels quals per alcoholèmia positiva i per consum de drogues. A l'escala catalana, la revetlla ha generat 1.407 avisos a bombers, una xifra superior a la de l'any passat i marcada per la calor intensa i l'augment dels serveis relacionats amb focs de vegetació i incidents derivats de l'ús de petards i fogueres.
0: I més de 3.200 estudiants han superat les proves d'accés a la universitat a les comarques gironines. La nota mitjana dels exàmens ha estat de 6,42 i la qualificació mitjana d'accés ha quedat en 7,099. L'expedient de batxillerat dels alumnes aprovats presenta una mitjana pròxima al 7,5 i la nota d'accés combina els resultats del batxillerat i també dels exàmens obligatoris de la selectivitat, Maria Alzina.
1: L'expedient acadèmic aporta el 60% de resultat, la fase obligatòria el 40% restant. Aquesta fase inclou 5 exàmens i permet accedir als estudis universitaris. Un estudiant de Banyoles ha obtingut la millor qualificació de Catalunya. L'alumne estudia a l'Institut Pere Alsius i Torrent i ha aconseguit una nota de 9,90. La demarcació gironina també suma dos resultats més destacats. Un correspon a un estudiant de Vidreres i l'altre a un altre alumne de Banyoles. Al conjunt de Catalunya, més de 33.000 estudiants han superat la fase obligatòria i la taxa d'aprovats arriba a prop del 96%. Gairebé 35.000 alumnes es van presentar als exàmens. Uns 10.000 estudiants més només van participar en la fase voluntària. Aquesta fase voluntària permet millorar la nota d'admissió i també hi participen alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Prop de 4.000 estudiants de batxillerat van superar alguna matèria i més de 3.000 alumnes de formació professional també van aprovar algun examen. La convocatòria ordinària va reunir prop de 250.000 exàmens. Els alumnes van fer proves de llengües, història, filosofia, ciències, arts i tecnologia, alemany i cor i tècnica vocal van registrar les mitjanes més altes. Les dues matèries van superar els 8 punts. Matemàtiques va presentar la mitjana més baixa. La nota general va quedar poc per sobre dels 4 punts. Geologia i ciències ambientals també va registrar un resultat pròxim als 5 punts. Llengua catalana i literatura va superar els 6 i llengua castellana i literatura va acostar-se als 7 punts. Anglès també va registrar una nota similar. Enguany 318 estudiants rebran una distinció del govern català. Tots han obtingut una qualificació igual o superior al 9. El grup inclou prop de 200 noies i més de 100 nois. El govern català així lliurarà un diploma acreditatiu a cada alumne. Els estudiants ja van poder consultar els resultats a través del portal universitari. Els alumnes sense revisió pendent podran descarregar la targeta definitiva el 29 de juny. Els estudiants amb revisió la tindran disponible el 7 de juliol. Aquest document permet formalitzar la matrícula després de l'assignació de la plaça. La preinscripció universitària continua oberta fins al 26 de juny. Durant aquest període, els estudiants poden modificar l'ordre de les seves preferències.

0: Stop Macroparc Eòlic Marí ha qualificat de barbaritat i desgavell l'aval de l'Estat a la plataforma d'assaig PlemCat que es projecta a Roses a l'Alt Empordà. El portaveu de l'entitat, Jordi Ponjoan, recela que la declaració d'impacte ambiental sigui favorable quan un estudi alertava que els aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables. Ponjoan subratlla, però, que encara hi ha marge per actuar al PlemCat tant per via administrativa com també judicial. D'altra banda, el director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, Jordi Puigcorbé, detalla que la DIA inclou mesures exigents però també assumibles que reforcen l'objectiu del PlemCat, que és desenvolupar de manera sostenible l'eòlica marina a casa nostra, Maria.
1: Cara i creu de la declaració ambiental favorable del PlemCat, que suposa tancar un tràmit administratiu cabdal perquè la futura plataforma d'assaig de l'eòlica marina a la Costa Brava tiri endavant. La cara la posa l'IREC, que és qui promou el projecte per instal·lar 3 aerogeneradors a la zona com a pas previ per als futurs parcs comercials. La creu, la plataforma que des del minut zero s'ha oposat a la instal·lació de molins de vent flotant al Golf de Roses. El director de l'IREC ha aplaudit el vistiplau que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha donat al PlemCat. Jordi Puigcorbé ha subratllat que la declaració ambiental favorable suposa un aval per al projecte, en què ja fa més de 2 anys que s'hi treballa i que involucra tant investigadors de l'Institut com altres col·laboradors externs. Tot i no entrar-hi en detall, entre d'altres perquè encara s'està estudiant el contingut de la DIA, Puigcorbé sí que ha avançat que la declaració s'acompanya de mesures ambientals exigents, però també assumibles que s'aniran treballant en els pròxims mesos i que abasten no tan sols la fase de construcció del PlemCat, sinó també l'operativa de la plataforma.
2: Ha sigut un projecte molt llarg, més de 2 anys, en el que han treballat investigadors de l'IREC i també altres col·laboradors externs. La declaració d'impacte ambiental ve acompanyada d'una sèrie de mesures que són assumibles, que anirem treballant al llarg dels properes setmanes i mesos, i apliquen no només a la fase de construcció del projecte, sinó també en la seva fase operativa. Són mesures exigents, que ens agraden molt, que van en línia de l'exigència i com de pioners el projecte PlemCat i sobretot reforcen l'objectiu primordial que és de PlemCat, que és a través de la recerca i la investigació desenvolupar d'una forma sostenible les energies renovables i l'eòlica marina a casa nostra, a Catalunya.
1: Per Estom Macroparc Eòlic Marí, però, la valoració de la DIA favorable és diametralment oposada. El seu portaveu, Jordi Ponjoan, assegura que, de fet, el que l'Estat hagi donat llum verd al projecte és una barbaritat i un desgavell, també perquè sobta que des de Madrid el Ministeri hagi emès una resolució favorable quan hi ha un estudi dut a terme per la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut de Ciències del Mar, que, entre d'altres, conclou que l'eòlica marina al Golf de Roses perjudicaria fins a 135 espècies vulnerables.
0: En espera d'estudiar què concreta la declaració, Ponjoan també creu que encara hi ha marge per aturar el PlemCat.
1: De fet, subratlla que encara s'han de respondre les al·legacions en contra de la plataforma d'assaig que han fet tant les entitats opositores com els ajuntaments que es veuran afectats per la línia elèctrica d'evacuació.
3: Per tant, tan important és el que es faci al mar, en aquest cas, doncs, surant, en forma de molins o en forma de com sigui, com també tota l'evacuació de la línia d'alta tensió que ha de passar doncs, per tots els pobles afectats, segons el projecte que es va mostrar i que tots els ajuntaments, evidentment, doncs, han fet les seves al·legacions pertinents. Per tant, no hi ha hagut contesta oficial, per tant, en principi, veurem exactament què significa doncs, aquest pas més que han avançat.
1: I no tan sols aquesta, sinó que Stop Macroparc també està pendent que es resolguin les al·legacions que l'entitat que va fer contra els plans d'ordenació de l'espai marítim demanant sotmetre'ls a una avaluació ambiental específica per demarcacions. El portaveu de Stop Macroparc també creu que encara hi ha marge per aturar tant el PlemCat com els futurs parcs comercials del Golf de Roses. De fet, estan convençuts que no es farà res d'entrada per via administrativa, però si cal, anant als tribunals a través de contenciosos o altres fórmules.
0: Les exportacions de les càrnies gironines cauen un 24% i les farmacèutiques redueixen a la meitat les seves vendes a l'exterior, Berta Roura.
4: Les exportacions de les empreses gironines acumulen una caiguda del 4,6% durant els primers 4 mesos de l'any. Segons les dades del Ministeri d'Economia, el descens està marcat principalment per la davallada de les vendes exteriors del sector carni i de la indústria farmacèutica. Durant el mes d'abril, les exportacions de les càrnies gironines van disminuir un 24%, passant de 157 a 117 milions d'euros. El sector continua notant l'impacte dels aranzels que la Xina aplica a la carn de porc europea, fet que ha reduït notablement les vendes al mercat asiàtic. També les farmacèutiques han registrat una forta reculada. Les exportacions han caigut més d'un 50%, passant de 87 a 42 milions d'euros en només un any. La nota positiva la porten els fabricants de maquinària, que han incrementat les seves vendes a l'exterior prop d'un 24%, superant els 62 milions d'euros. Malgrat aquesta millora, el conjunt de les exportacions gironines va tancar l'abril amb una davallada del 2,6%, situant-se en 725 milions d'euros. França continua sent el principal mercat de les empreses gironines, seguida per Itàlia i Alemanya.
0: I el govern inclou 21 milions d'euros per millorar les carreteres GI-633, GI-634 i GI-643, mentre es manté la incògnita sobre el paquet global de 50 milions anunciat per al Baix Ter, Berta.
4: La Generalitat ha reservat 21 milions d'euros per millorar les carreteres GI-633, 634 i 643 que connecten diversos municipis del Gironès i del Baix Empordà. La inversió forma part del nou programa d'infraestructures de mobilitat, dotat amb 4.350 milions d'euros per als pròxims 10 anys. Les actuacions afecten alguns dels principals eixos viaris del Baix Ter, una zona que fa temps que reclama millores de seguretat i ampliacions a la xarxa viària. Tot i això, l'anunci genera dubtes sobre la relació entre aquesta partida i els prop de 50 milions d'euros que el govern va anunciar al gener per modernitzar les carreteres de la zona. Aquell paquet incluïa actuacions a les GI-633 i 634 entre Colomers i Verges, diversos trams de la GI-643, 642 i la C31 entre Ullà i Verges i l'anomenada antena sud de Torroella de Montgrí. La plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter continua reclamant que es compleixin tots els compromisos adquirits i exigeix concreció sobre les inversions, els terminis i el calendari d'execució de les obres.

0: prop de 15.000 persones han passat pel Festival Ítaca Sant Joan durant 3 jornades a la platja gran de l'Estartit. La xifra manté el festival entre les grans cites musicals d'aquest inici d'estiu i l'organització valora de manera molt positiva la resposta del públic. L'edició anterior va assolir un rècord històric amb Oques Grasses i aquest any el festival ha consolidat el seu model i ha mantingut un volum elevat d'assistència, Maria.
1: La Revetlla de Sant Joan va tancar les 3 jornades de música amb 31 Fam, Cupido, Barri Vi, Venus i DJ Trapella. Venus va obrir la nit amb una proposta íntima. Cupido va continuar la festa amb les seves cançons més conegudes i 31 Fam va oferir un concert intens davant el públic de la platja. Barri Vi va presentar cançons del treball Infància Malcriada, Malcalibrada i DJ Trapella va tancar la jornada de matinada i va convertir la platja en una gran pista de ball. La nit també va incloure la tradicional foguera de Sant Joan, els petards, els coets i els focs artificials van il·luminar també el cel de l'Estartit. Un altre moment destacat va ser l'espectacle de drons, que n'hi havia aproximadament uns 500. Els drons van fer figures de llum per cobrir el cel davant les Illes Medes. L'organització el presenta com el muntatge més gran fet fins ara a la Costa Brava i l'espectacle s'ha convertit en un dels elements més singulars del festival. El Festival Ítaca també ha estrenat aquest any la proposta Ítaca Plaça. L'activitat va omplir el centre de l'Estartit dissabte al migdia. La proposta va combinar música i vermut en un espai obert. El festival vol mantenir aquest format en les futures edicions i l'objectiu és reforçar el vincle del municipi i ampliar les activitats fora del recinte principal. La programació també va incloure el comiat de temporal de The Love of Lesbian a les comarques gironines. També la meravellosa Orquestra de l'Alcohol va tornar al festival amb una actuació molt esperada i Carlos Ares va reforçar la seva projecció dins l'escena musical estatal. La Ludwig Band, el Revenja de Calafresca i Dan Peralbo i el Comboi van completar el cartell del cap de setmana. Les actuacions van mostrar el bon moment de la música en català i el retorn de les guitarres. El codirector artístic del festival, Fran Arnau, ha destacat la confiança del públic. També ha defensat la qualitat de la programació, els preus populars i l'entorn de l'Estartit. El festival encara no ha acabat la seva 14a edició. La programació continuarà aquest divendres a la Pera amb la cantautora Anna Andreu i el diumenge 5 de juliol que arribarà l'última parada a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
0: Passen 2 minuts de 3 quarts de 9. Ja sabeu que els dijous ens agrada parlar amb l'Ignasi Arbat, que ens porta sempre les novetats més destacades de tant sèries com pel·lícules, de la gran pantalla, dels cinemes, de les plataformes, una mica de tot, però que ens agrada ja, com sempre, saludar-lo a aquesta hora del matí. Ignasi, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal?
0: Com va anar la Revetlla de Sant Joan?
2: Doncs bé, la Revetlla, bé, mira, veient gairebé com aquell que diu també, o amb la ressaca del capítol de què parlarem avui.
0: Doncs sí, començarem a parlar de, si et sembla, de La Casa del Drac, de la temporada 3, que ja la tenim a HBO Max. Posem el trailer i ara en parlem.
2: Va, som-hi.
3: Son tiempos turbulentos.
4: Rhaenyra se acerca.
0: Què tal? Si l'has començat a veure, què et sembla?
2: Sí, doncs tenim aquesta tercera temporada que arriba després d'un any i mig, si no m'equivoco, que es va estrenar la segona. Recordem, és aquest spin-off de Joc de Trons que ens explica la història dels Targaryen gairebé 200 anys abans dels esdeveniments de Joc de Trons. I aquesta prequela ens explica tot un capítol molt important, que és la dansa de dracs, que és la guerra que va ocasionar la desaparició d'aquesta espècie. No? Que llavors, amb l'altre spin-off que hem vist recentment, que està molt i molt bé, La Casa dels Set Regnes, El Cavaller dels Set Regnes, doncs és encara una mica més proper. Allà i els dracs ja són uns mites. No? I aquí, vaja, ens faltava veure un capítol que és el primer capítol de temporada que té olor també a últim capítol de temporada, perquè és el capítol en el qual s'hauria d'haver finalitzat la segona temporada, però se'ls hi van acabar els calés.
0: Ostres!
2: I sí, van dir, havien de fer 10 capítols i van dir, mira, pressupost no donen per més, ja ens ho han gastat tot. I aleshores, aquest últim capítol el farem com el primer capítol de la tercera temporada.
0: Ostres, jo no sé si els fans de la sèrie això els va agradar o no, no ho sé, eh?
2: Bueno, ja t'ho dic, que no va agradar gens, perquè al final va ser molt anticlimàtic, perquè estava la temporada anava construint un clímax, que també es van passar de clímax, no? Perquè 8 capítols de clímax també és una mica massa. Però sí, vaja, no? Allò que havia el caliu de que venia la guerra, de que venia la guerra. I aleshores acabava la sèrie i la guerra ja la tenim aquí a tocar, saps? I dius, home, acabaves la temporada, tu creus que no em podies haver, doncs, allò acabat a dalt de tot? Bé, doncs ho han tingut aquí. Aquí, si diguéssim que ha començat ja la guerra més cruenta, i la veritat és que ens regala aquest primer capítol uns 30 minuts, si no exagero, de batalla naval.
5: Ostres.
2: Però brutal, o sigui, això és televisió, no ho oblidem, però és que és pur cinema. És a dir, tal com està, o sigui, està molt bé tècnicament i a més és molt important, és també té un punt com és propi de la sèrie, no? També de fer mal a l'espectador, de tensió, perquè també tu vas patint pels dracs,
5: sí, clar.
2: Vull dir, pels dracs i pels que munten els dracs i per uns personatges, alguns dels quals veus que estan actuant de manera malament, fins i tot els que són, diguéssim, el públic està d'acord, no? Perquè hi ha una batalla aquí pel tron entre una branca de la mateixa família, uns que els diem els verds, els altres són els negres, i tots tenen descendents, no? Una que seria la Rhaenyra, i llavors tenim l'altra banda, que seria l'altra branca Targaryen, no? I, clar, això, més o menys ja sabem com acabarà, perquè ja hi ha els llibres del Martin i doncs, ja l'últim spin-off que és posterior a això, però hi han de passar moltes coses. Recordem que aquesta és la penúltima temporada, això no ho allargaran més del que toca, per tant, la quarta serà l'última, i més o menys jo crec que recupera més les sensacions de la primera temporada. Almenys aquest primer capítol, no puc parlar més enllà, seran 8, un per setmana, vull dir que estarem tot l'estiu amb la Casa del Drac.
0: A veure si sí, aquesta temporada gestionen millor el pressupost, com a mínim, i poden
2: sí,
0: acabar-ho bueno, millor.
2: De moment ha començat molt bé, per tant, ens quedem amb això.
0: Doncs passem ara a la segona proposta que ens portes avui, que és Supergirl, que aquesta sí la podrem trobar als cinemes. Mirem escoltem el tràiler i ara comentem.
6: Som-hi. Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
7: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
0: Bueno, aquest Clark, ja podem dir ara que és en Clark Kent, que és Superman, que apareix en una televisió en aquest tràiler. Com pinta aquesta Supergirl?
2: Doncs això és un spin-off de la pel·lícula de Superman que vam tenir l'any passat, protagonitzada per la seva cosina, la Kara, que allà, doncs, feia un petit paper al final de la pel·lícula i que venia, doncs, a posar, doncs, la punteta per el seu propi spin-off. Jo encara no l'he pogut veure, val? Perquè s'estrena tot just aquesta demà i sí que han sortit les primeres crítiques americanes i són bastant irregulars, val? És a dir, segurament ens esperàvem un producte millor del que ens han dit les crítiques. Més que res perquè també es basa, en aquest cas, ja sabem que les adaptacions a còmic agafen la mitologia del personatge i fan la seva pròpia història. Mm-hmm. Però en aquest cas està basat en un còmic molt bo de Supergirl, que és un còmic que no té masses anys, que està escrit per Tom King i és molt bo. Aleshores, clar, entre que la història és molt bona i hi havia tota una sèrie de condicionants que dius, home, aquesta adaptació, més que una pel·liculeta més de superherois que no té gaire res de nou del que hem vist abans, doncs pot ser alguna cosa diferent. Sembla que és més de lo primer que del segon, finalment, no? Aleshores, bueno, sembla ser que tampoc la taquilla respondrà del tot com s'esperava la pel·lícula, que arriba, clar, és que arriba amb males dates. Entre clar. Toy Story 5, que ho clar, està patant,
0: sí, sí.
2: I la setmana que ve tenim els Minions, saps? I aquí sí. L'entrepà Supergirl que passarà totalment desapercebuda.
0: A més, no sé si és una percepció meva, això, Ignasi, però que aquesta era dels superherois en els cinemes, no sé si va una mica a la baixa després de que Marvel ja acabés l'etapa, diguéssim, daurada amb Capità Amèrica i companyia, que DC també intentés lluitar una mica amb Superman, Batman i companyia, no sé si va una mica a la baixa.
2: Sí, no. És a dir, sí, perquè la gent ja no compra veure coses que ja ha vist abans, val? Sí que compra pel·lícules d'esdeveniments, com Deadpool amb Wolverine, o segurament com tindrem a final d'any Avengers Doomsday, i hi ha superherois que funcionen sempre. Batman i Spider-Man. Spider-Man, que s'estrena a finals de juliol, està esgotant ja les entrades de prevenda als Estats Units. Ja calculen una taquilla de 200 milions de dòlars pel que estan venent ja. O sigui, imagina't.
0: No, Déu-n'hi-do. O sigui,
2: per tant, sí i no, depèn de què i depèn... O sigui, no és com abans que tot funcionava. Mm-hmm. Aquest és el tema. O sigui, per funcionar ho has de fer molt bé o ser un tòtem com Batman o Spider-Man.
0: Doncs veurem com funciona aquesta Supergirl, que ja ens dius que no arriba en un bon moment, però veurem com funciona, que això en el cinema a vegades les prediccions i les crítiques poden anar cap a una banda i llavors la realitat és que al públic li encanta, o no, o potser a vegades sí que tenen raó. Passem ara a la tercera proposta, que és Obsession, que també la podem veure als cinemes. Escoltem el tràiler.
5: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
8: Voy a por chupitos.
5: Voy contigo. Si es tan importante para ti... Y sé que lo es. Dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
9: Nicky, espera, iba a preguntarte...
8: ¿Qué?
9: Déjalo, se me ha olvidado.
8: Buenas noches.
9: Buenas noches, espera.
0: Veiem que és una mica una pel·lícula romàntica.
2: Sí i no. O sigui, és una pel·li de terror.
0: Ah, ostres!
2: Mira, aquesta la vaig veure al passat Festival de Sitges, tot just arribarà en cinemes. Ja quan la vaig veure vaig dir, hòstia, això és diferent. Això serà un fenomen i pinta a pel·li de terror de l'any. I ha estat així. Això porta un mes estrenant-se... Sí, es va estrenar als Estats Units fa cosa d'un mes i mig. Ha estat un fenomen a taquilla perquè la pel·lícula ha estat... d'un cost de no arriba al milió de dòlars i en porta recaptats més de 300 als Estats Units. Imagina't, ha multiplicat per 300 el seu pressupost. Això
0: mala
2: és
0: meva.
2: Extraordinari.
0: Sí, sí.
2: I la pel·lícula, o sigui, converteix o porta els registres de la comèdia romàntica al terror. És a dir, en aquest cas tens dos joves protagonistes que treballen en una botiga de música. Ell està enamorat d'ella, però saps aquella cosa que tu t'olores que... Si ella es declara, ella li dirà que com amics.
0: Vale? Mm, sí.
2: I ell s'ho tem, això. Aleshores, no acaba de donar el primer pas. I què fa abans de donar el primer pas? Va a una botiga d'aquestes tipus gremlins, no? de coses així bastant estranyes, i compra un objecte que et concedeix algun desig. Aleshores, tu agafes aquest objecte, l'has de trencar i has de formular el desig que vol. Quin desig formularà? Doncs que la seva companya s'enamori d'ell. Però, clar, allò de... Vigila amb el que desitges perquè es pot fer realitat, doncs just això. La pel·lícula es diu Obsession, no per altra cosa, sinó perquè és veritat, sí, s'enamorarà d'ell amb efecte immediat, però es convertirà en una obsessió absolutament malaltissa. I la pel·lícula és fosca, truculenta, plena de moments incòmodes. No és una pel·li de terror de fantasmes, sinó que, saps, te porta el terror a lo quotidià i com la persona amb la qual dorms pot ser la cosa més creepy del món. La pel·li està molt i molt bé. És una de les, jo crec, la pel·li de terror de l'any i que s'ha de veure.
0: Doncs que la vegin altra gent, perquè a mi les pel·lícules de terror no m'agraden gens. O sigui, que qui li agradi de les pel·lícules de terror, que hi vagin, ja et dic que no hi aniré, però
2: no és un terror de sustos ni d'això, eh?
0: No sé.
2: És diferent, sí, però bueno, té imatges d'aquelles guais.
0: No sé si m'acabes de convèncer. Deixo ara, mig minutat perquè em comentis l'última proposta del dia, d'aquest dijous, que és Letres robades. Et poso, 5 segons del tràiler i em comentes, que ens estem quedant sense temps. Gràcies.
10: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
0: D'entrada, al tràiler ja veiem a Paul Rudd.
2: Sí, exacte. Això és una pel·lícula dirigida per John Carney, que és un director que ha fet moltes pel·lícules en temes musicals. Banging Again, també té Sing Street, Once... És un molt bon director i domina molt aquest tema. I en aquest cas, el Paul Rudd, que és el protagonista... Doncs és un d'aquests músics que toca en casaments i coneix una estrella en un casament que hi va de convidat d'una antiga boy band. Entre tots dos congenien una mica, no? Allò que fan doncs, entre algun porro i alguna cervesa, comencen a composar i a fer alguna coseta i se separen. No? L'altre se'n torna a Los Angeles i ell continua fent casaments. De cop i volta el tio descobreix...
0: Ignasi, hauria d'anar tancant d'Ignasi.
2: Pues ja està, li ha robat una cançó i a partir d'aquí no dic res més. Vinga, doncs, endavant.
0: Moltes gràcies, Ignasi, un dijous més. Ens escoltem la setmana que ve, que vagi molt bé.
2: Va, adéu-siau.
0: I nosaltres ho deixem aquí, un dijous més, i tornem demà a les 8 del matí al Supermatí. Adéu-siau.
11: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cingüells, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
12: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
13: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
15: més econòmic del que et penses
14: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: La millor música del món.
17: La millor música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.

0: Si està bé, si està bé a la fresca, eh? Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so de Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Capunxa en ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
6: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola la Comunicació.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
11: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més

0: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé, pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell, vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
12: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
14: més econòmic del que et penses
13: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: Un so amb accent propi.
17: La ràdio de l'Empordà.
16: Ràdio Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanten les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: És estiu.
1: No ho notes?
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
3: Mama, què et passa?
2: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
3: I el papa?
2: El teu pare, el primer.
1: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
12: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
15: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
16: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una cantada diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una cantada diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.
3: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
17: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
18: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
19: de sis delictes.
18: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
20: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
21: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
22: Avui una jornada plenament assolellada.
17: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Radio Capital.
17: Per saber tot el que passa a casa teva.
23: La millor música del món.
16: La millor música del món.
23: A Ràdio Capital.
16: Ràdio Capital.
23: Amb Marc Lapés.

0: El que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: Jugular.
1: Que bona que és aquesta de Triquell.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en què clar realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però tu

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

I segurament aquesta artista mai havia sentit a parlar d'ella. Es diu Dasha, ens arriba des dels Estats Units i s'està fent un lloc a la indústria musical amb aquesta cançó que es diu Austin, una cançó viral que sona, evidentment, a la ràdio de l'Empordà.

0: Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: La producció de Max Mello amb les veus de Pink i també del gran Sting, units amb Dreaming.

0: Terrassa a l'Empordà. És a radiocapital.cat.
1: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú, cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez, es diu Un altre cop.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
3: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
1: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Lapés.
16: Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que ens recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gautier i Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gautier i Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'agafà Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abrams. Sona amb això que es diu Hit the Wall.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Olalà Comunicació.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
5: Perquè saps que no ho entendràs.
6: Perquè et canses d'esperar.
5: I de no saber exactament
6: què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
6: Sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, @medallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
12: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
7: Mama, què et passa?
6: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
7: I el papa?
6: El teu pare, el primer.
8: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, segways, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
9: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
10: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
11: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
12: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
11: Quins tractaments fan?
12: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
13: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
14: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: La

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
1: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
2: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
1: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
2: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
3: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori. Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període

0: Industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
9: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La...

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar,
3: sorprendre per l'energia natural.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen.

0: Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la CUP i l'entitat ecologista en defensa de la gola del Fluvià han registrat una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador per demanar al consistori que tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic i obri la barrera que l'empresa té en un camí públic per accedir a aquest espai natural. La instància recorda que hi ha dues propostes de resolució impulsades per la CUP al Parlament que insten a tancar, segons diuen, les activitats il·legals a la gola del Fluvià i a retirar la barrera perquè impedeix el pas de la ciutadania al camí públic. També reclamen al Ministeri per a la Transició Ecològica que compri la part privada del terreny que pertany al propietari de l'empresa i que l'espai passi a ser completament públic. I el Comitè de Gestió d'Emergències, format per l'Agència de Residus de Catalunya, Protecció Civil, l'Ajuntament d'Hostalric i l'empresa origen de la plaga de mosques que ha afectat el poble, ha desactivat la situació d'emergència i s'ha rebaixat alerta. El motiu és la baixada del nombre d'insectes que des del passat dimarts 23 de juny es retirés tot el residu contaminant i es concentrés una actuació de control a tota la planta. Aquest dijous s'ha fet una actuació de control a tota la planta que ha confirmat la baixada del nombre de mosques que s'ha registrat. Una caiguda que des de l'Ajuntament confien que es mantingui amb la instal·lació de 150 trampes amb feromones als carrers del poble i que s'afegiran al centenar actual. I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí reivindica el llegat artístic i el patrimoni invisible de la fotografia analògica privada. L'exposició Portes endins, els arxius dels altres, recull més de 300 instantànies vernaculars, és a dir, sense intenció artística, que el barceloní Jordi Barón ha anat adquirint a fires especialitzades, botigues de vell, encants i subhastes. La mostra, subratlla Barón, permet fer una nova relectura de totes aquestes imatges i fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi bé!
2: Adéu, que vagi bé!
1: Visca l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25

0: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
1: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
2: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
1: I el manteniment?
2: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
3: Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
4: Mama, què et passa?
3: Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
4: I el papa?
3: El teu pare, el primer.
5: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
6: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
9: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet,

0: nostre informatiu electrònic diari.
1: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
0: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre a Ràdio Capital t'explicarem tot el que passa a la platja del Portbó amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre segueix el programa Una Cantada Diferent amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte dia 4 viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital amb el suport d'Ola La Comunicació.
5: Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
9: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
10: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
11: El 30 de juny s'acaba la reducció temporal de l'IVA dels carburants i el gasoil tornarà a tributar el 21%. Aprofita-ho ara i demana el teu gasoil de calefacció abans de la pujada. A Distribució de Gasoils Corsà t'oferim combustible de qualitat, servei a domicili i entrega adaptada al dia i hora que et vagi millor. Som de proximitat, som de confiança i et portem el gasoil a casa amb totes les garanties. Truca ara al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Corsà. El teu gasoil de confiança.
12: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
15: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
15: del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

creuat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Fortnite, Fortnite, Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
1: Mama, què et passa?
0: Si voleu fer l'ànec, que el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
1: I el papa?
0: El teu pare, el primer.
2: Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys. Radio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 25 de juny tens la síndria negra Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
8: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Begú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
9: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 25 anys. Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

són mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: Dissabte 4 de juliol, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Des de les 8 del vespre, a Ràdio Capital, t'explicarem tot el que passa a la platja del Port Bo amb una mirada jove, feminista i diferent. Des de les 8 del vespre, segueix el programa Una Cantada Diferent, amb Mariola Dinarès, Carla Saló, Maria Alzina i Joan Coll, a través del 95.6 de l'FM i en format audiovisual a radiocapital.cat. Dissabte, dia 4, viu Una Cantada Diferent a Ràdio Capital, amb el suport d'Ola La Comunicació.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
5: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
6: Amb Marc Clapés.
5: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
6: La primera llista.
0: Ràdio Capital.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11. The best.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava. No.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà. Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
4: Ràdio Capital.
2: 25

0: 25 anys.
1: Hola!
2: Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
3: Adéu!
2: Que vagi
3: bé!
2: Visca l'Empordà!
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.